0: Rewind.
1: You shall dance till morning light.
2: Doña Nieves, me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada?
3: Papà, el mejillón.